0: Avui és festa a Vila-real, és festiu allí i a més es celebra una de les tradicions més arrelades i una festa molt arrelada a este municipi, la nit de la Xulla. I sí que ja algunes penyes ja estaran pensant què és el que van a cuinar, hauran fet els seus encàrrecs a les carnisseries de Vila-real i anem en directe fins a Vila-real a saludar a José Pascual Colás des de la penya La Merla. José Pascual, molt bon dia.
1: Bon dia.
0: Com va aquesta jornada festiva allí a Vila-real?
1: Pues sí, és un poc rara aquesta jornada festiva, com tu dius. Al caure aquest any, el 10 de maig, la festa de Sant Pasqual, el diumenge, pues el festiu local és avui dia 18. Ens trobem un poc raros, però bueno, el calendari és el que mana.
0: Clar, perquè ahir ja vau fer aquestes processons, aquest homenatge al patró, a Sant Pasqual, i avui queda aquest festiu, però bueno, amb la mirada posada en esta nit, en José Pascual, en la festa de la Xulla.
1: Exacte, sí. La Xulla és l'acte, diguem, vila-ralenc per antonomàcia, és el més participatiu, el més fàcil d'organitzar, etcètera, etcètera. Entonces, pues, reunís una sèrie d'ingredients que el fan especial i únic, clar.
0: Clar que sí. En la penya La Merla, més una penya de molts anys, amb molta història. Quants membres sou ara, José Pascual?
1: Sí, la penya La Merla s'ha fundat l'any 1979, quan se va produir aquell esclat fester, en què encara avui en dia les nostres festes descansen, diguem, encara sobre aquell esclat, com dic, i en aquests moments, membres de la penya La Merla, ne som 55.
0: 55 persones que esta nit entenem tots que sopareu Xulla. Com s'organitza? Quants quilos de carn soleu comprar?
1: No som molt experto en el tema. Aquest any, pues, una carnisseria coneguda d'un company, d'un membre de la penya, és qui s'apanya, però te puc assegurar que en fam no mos quedarem. I a nivell global de tot el poble, pues, és de suposar que més de 10.000 quilos, més de 10 tonelades de carn, se consumiran. Bueno, carn, chorizos, botifarres, un poquit de tot, perquè tant la Xulla tradicional com esta Xulla, anem a dir, un poc més
0: moderna, no?
1: Més moderna, per dir-ho d'alguna manera, pues, les dues maneres de fer-la té moltíssima, ja no sols a nivell de la gent de Vila-real, sinó tantes i tantes persones, amics, coneguts, companys de treball, etcètera, que aquesta nit pues, menjaran la Xulla aquí a Vila-real.
0: Clar, perquè no sé, José Pascual, si avui és un dia dels que més convidats teniu a la penya, perquè és cert que molta gent de municipis del voltant i de més volen anar a Vila-real aquesta nit a viure la Xulla.
1: Sí, perquè, ja t'ho dic, és l'acte més participatiu. Afortunadament, bueno, hi va haver un poquit de pluja que va obligar a suspendre la processó de Sant Pasqual, la cavalcata nocturna sí que s'ha de poder fer, i avui, pues, vamos, no crec que la pluja sigui un impediment, jo dic perquè la Xulla, pues, molts la mengen al carrer, i en molts carrers, doncs, centre del poble, Raval del Carme, etcètera, etcètera, pues és tot un espectacle visual des de primera hora de la vesprà.
0: És cert.
1: La tornarà de totes aquestes quantitats enormes de carn i d'embotit, i per la nit, pues, menjar-se-la, però al carrer.
0: Al carrer.
1: No, també dins de casa, però el carrer és tot un espectacle visual.
0: Clar, ens agrada molt la germanor estar al carrer, veure aquestes torres que se fan allí davant de les penyes i dels garatges de la gent. A quina hora comença ja a fer oloreta a torra a Vila-real si passem esta vesprada?
1: Pues a partir de ja les 5, les 6, ja es comencen a veure brases per molts llocs. Perquè, diguem, pues, les coses van evolucionant, i encara que el sentit de la Xulla, pues, no varia, però sí que, per exemple, una de les evolucions és que a primera hora de la vesprà, ja al voltant d'aquestes brases, ja se fa comunió. Ja, moltes persones, moltes penyes, molts col·lectius, molts veïns, que no fa falta que siguin de cap col·lectiu ni de cap penya, pues ja se reuneixen al voltant d'aquestes brases, ja, pues ara s'ha fet, diguem, un poc de moda, pues, torrar, pues, careta de cerdo, totes aquestes noves innovacions, però que sempre giren al voltant del plat principal, de la festa principal, que és la Xulla, perquè, per exemple, doncs, des del 2019, crec recordar, que va ser programada, doncs, festa d'interès turístic provincial, que va ser quan se va començar l'elaboració de l'oli, ja, al voltant de la xulla n'hi ha tants ingredients que, com dic, pues, la fan més, més popular i participativa.
0: Bueno, pues una festa més d'interès turístic provincial, com conta José Pascual Colás des de la Penya La Merla. I sí que, José Pascual, sobretot esperem que disfruteu moltíssim d'aquesta tradició tan xula que teniu allí a Vila-real esta nit i que isca bona la xulla. Moltíssimes gràcies avui per agafar-nos el telèfon.
1: Gràcies a vosaltres i encantada de que... Mos heu resolt a les nostres festes.
0: Bueno, sempre farem resolt, José Pascual. Moltíssimes gràcies des de Vila-real, un municipi que, com contem, està enmig de les seues festes de Sant Pasqual. Queda tota la setmana per davant amb una àmplia programació, amb moltíssimes activitats per davant. Avui, per exemple, destaca ese concurs d'Aioli, el concurs número 11 d'Aioli abans de la xulla, que es fa a la plaça Major, on es reuneixen tots els penyistes, tota la gent que vol participar, abans de després anar a torrar esa xulla, que serà la protagonista avui dilluns, allí a Vila Real, però queden actes importants, com pot ser, per exemple, el dimecres ese concurs d'empedraos, que celebra la seua edició número 39, i també molts concerts que queden de cara al cap de setmana en Vila-real, amb grups molt potents que posaran esa nota musical a les festes de Sant Pasqual, que coronen esta setmana allí aquell municipi. 1:27 del migdia, nosaltres anem a publicitat i parlem d'un dia molt especial que celebra avui, com és el Dia Internacional dels Museus. Fins ara.
2: Da Capo, tu pizzería de calidad en Oropesa, Castellón, Benicàssim y ahora también en el centro de Castellón, en calle Escultor Viciano. Ahora ya no tienes excusa para disfrutar de nuestras pizzas artesanales, con los mejores ingredientes y una masa única y crujiente. Ya sabes, acércate a uno de nuestros locales o pide por delivery. Da Capo Pizza, ahora en el centro de Castellón.
3: Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus. Ahí está. Se acerca, tasa su coche. Y atención, porque ha visto el mejor precio garantizado y pago en 24 horas con Ocasión Plus. Para vender tu coche, elige ganar. Yo me voy a Ocasión Plus.
4: Desde 1980, Sacoma está al servicio de la construcción.
5: Más de 45 años ofreciendo alquiler, venta y reparación de maquinaria con las marcas más punteras del mercado, así como amplia gama en EPIs y ropa laboral. Sacoma, experiencia, calidad y confianza.
4: Visítanos en Castellón, Polígono Fadrell, nave 32.
6: Estrena tu cocina Movalpa con electrodomésticos Bosch de regalo. Sí, gratis con la compra de tus muebles del 2 al 31 de mayo. Diseño a medida y calidad que se nota. Visítanos en Castellón, Avenida Valencia 42. Movalpa, cocinas diseñadas para ti.
7: Mira, están haciendo obras en esta casa.
8: ¿Te has dado cuenta de que hay sacos naranjas de Élite Cementos?
7: Normal, cuando yo hice las reformas ya me dijeron que era el mejor del mercado, con una gran calidad y que además se produce en Castellón.
8: Ah, sí, me contaste que en Élite Cementos no solo venden cemento, sino que están implicados con la provincia y su gente. ¿Sabes que también colabora con muchas asociaciones y equipos deportivos provinciales?
9: Élite Cementos, con la Sociedad de Castellón.
10: Castellón, prepárate para los mejores conciertos. El 6 de junio, Rafael. Y el 26 de junio, Carlos Rivera. En la Plaza de Toros. Entradas en sientelaplazamasmusic.com.
11: Restaurante La Gruta. Visita las grutas de San José y completa la experiencia comiendo en nuestro restaurante. Combina el buen comer con la naturaleza y vive un día especial. Restaurante La Gruta, Paraje de San José, Val d'Uixó.
12: Tu casa es confort y el confort empieza por las ventanas. En Cabañero Ventanas, con nuestro plan Renove, te descontamos 50 euros por metro cuadrado al renovar tus ventanas. Cabañero Ventanas, estás en casa.
13: Hoy por hoy, Castellón. Andrea Jarque.

0: Avui és 18 de maig, es celebra el Dia Internacional dels Museus i anem a parlar amb Joan Feliu, ell és el director gerent del MACBAC de Vilafamés, un dels grans referents de l'art contemporani hacia la província de Castelló, també a la comunitat valenciana i un museu únic per la seva història, les seues col·leccions i la seva connexió, sobretot, amb el món rural. Així que saludem a Joan Feliu en directe. Director, molt bon dia.
1: Hola, molt bon dia, Andrea.
0: Joan, m'agradaria preguntar-li què significa avui celebrar el Dia Internacional dels Museus.
1: És una fita molt important perquè d'alguna manera serveix per a qüestionar un poquet les distintes directrius i les distintes finalitats dels museus que estem associats a l'ICOM i que, per tant, una vegada a l'any tots treballem en una mateixa línia baix la directriu de la UNESCO, de l'ICOM, en aquest cas.
0: És molt bonic un dia com avui per donar valor a aquests espais que ens duen cultura i estem aprenent a més que ens duen molt més els museus avui dia. La setmana passada ho comentàvem, ja no sol és un espai on visitar una exposició fotogràfica de quadros, perquè esteu aconseguint moltes voltes aunar diferents rames de l'art i en un museu podem veure un concert de música envoltats de quadres o trobar-nos algú recitant poesia o assistir a una charla col·loqui. Jo crec que també esteu fent una tasca molt, molt, molt important des d'aquests espais.
1: Sí, jo crec que els museus són, com tu dius, espais de reunió, espais de reflexió i espais d'educació. I en aquesta línia, qualsevol disciplina artística té perfecta cabuda. Jo crec que som espais al servei de la societat i per tant hem de respondre a les necessitats de la societat en la vessant que siga. Nosaltres hem estat treballant des de amb el Museu de la Vall d'Horta per a este DIM. El diumenge vam tindre un concert en la plaça del poble, hem tingut una exposició, és a dir, que sí que d'alguna manera treballem més com a espais al servei de la societat que realment com a contenidors de patrimonials, diguem.
0: Creu vostè, Joan, que la societat valora els museus com cal?
1: Jo crec que sí. Jo crec que si mires les estadístiques cada volta, més enllà del propi fenomen turístic, la gent cada volta s'apropa més. Nosaltres treballem des del Museu de Vilafamés no només per a tindre més visitants, sinó sobretot per a que aquests visitants participin en les activitats i que per tant siga un visitant de qualitat i que traga rendiment d'aquesta visita. I crec que els darrers anys nosaltres sí que estem veient una progressió del nombre de participants en les activitats del museu i també estem veient que la gent comença a sentir que el museu és casa seva i que pot fer allí qualsevol activitat que li resulti productiva, no?
0: A mi m'agrada molt la història del MACBAC, la seva ubicació, crec que està en un lloc fantàstic i a més aconseguís unir tot aquest art contemporani amb el món rural, que jo entenc que és una barreja que forma part de la màgia d'este museu. Quina importància té la cultura oberta i emitida des d'un lloc rural com pot ser Vilafamés?
1: Jo crec que és un signe de singularitat absoluta del MACBAC. Crec que nosaltres des dels inicis hem estat treballant per a respondre als interessos de la comunitat en la que estem implantats i d'alguna manera si tu el que fas és estar pensant en els teus veïns, en la gent que t'és més a prop, en les seves inquietuds, en les seves preocupacions, estàs fent una tasca que respon a unes necessitats vitals que són reals. I després resulta que els éssers humans no són tan diferents visquem a Vilafamés o visquem a Castelló o visquem a València. I quan tu estàs responent a necessitats reals de la gent que tens al teu voltant, no només estàs donant un servei a aquesta gent, sinó que estàs aportant una visió molt veritable de l'art que pot interessar a la gent de fora també.
0: Clar, Joan, si posarem en una balança el pes que té la ruralitat a l'hora d'elegir certes exposicions o cert certes exposicions o certes activitats que es facen allí al museu. Quin pes té la ruralitat quan vosaltres heu de decidir anem a apostar per este artista, anem a apostar per esta col·lecció?
1: No tant la ruralitat com a concepte. Nosaltres som un museu que està en un poble, però no som un museu de poble, per dir-ho d'alguna manera. Tenim una col·lecció que està a un nivell molt alt i sí que és cert que estem fora dels circuits d'art contemporani tradicionals de les grans ciutats. Nosaltres el que busquem és que les programacions que nosaltres fem o quan pensem en una exposició, mirar a veure a qui li pot interessar, en quina associació del poble poden treballar, en quina associació de la comarca poden treballar, i fer-lo conjuntament amb la gent en la que també treballa per la cultura des de distints vessants al nostre voltant. Això és el que tal volta li dona aquesta condició de ruralitat, de treballar per a la gent que és més propera, però també pense que si estiguem a Madrid hauríem d'estar treballant per als veïns del nostre barri, i si estiguem a València, doncs hauríem d'estar treballant per als veïns del barri de València on estiguem ubicats. Crec que un museu se deu a la comunitat més propera i que això fa que precisament siga puga fer unes propostes que siguin d'interès per a més enllà d'això. Comunitat propera.
0: Vaig, la teua figura, Joan, de direcció, quins objectius et marques de cara a aquest futur més pròxim del MACBAC?
1: Nosaltres intentarem continuar creixent, intentarem ser un museu en un poble, intentarem estretar cada volta més els llaços amb el nostre veïnat i el que ens agradaria és projectar un poc més. Estem treballant molt en aquesta línia, però hi ha un poc més les col·leccions del museu fora del museu, participar en més exposicions fora i donar a conèixer les nostres iniciatives més enllà de les famílies. I fora també.
0: Doncs esperem que es compleixin tots aquests objectius i que continueu amb aquest camí. Sempre de totes les entrevistes i els temes que fem al programa traiem alguna cosa en clar. A mi m'agrada molt un missatge que has donat, Joan, al principi, i has dit que en els museus s'educa i hi ha molta part de la nostra educació. Jo crec que hi ha que posar en valor visitar museus, conèixer la cultura, perquè moltes voltes és la base de l'educació que ve després.
1: Així és. Moltíssimes gràcies, Andrea.
0: Ha sigut un plaer, Joan Feliu, des del MACBAC de Vilafamés, en este dia per reivindicar les visites als nostres museus, als nostres espais d'arts, que per cert, baix el lema Museus Uniendo un Mundo Dividido, que ha plantejat el ICOM per celebrar este Dia Internacional dels Museus, la Diputació de Castelló, en el 181 aniversari de la creació del Museu de Belles Arts, realitzarà dos interessants propostes, la primera a través de les col·leccions de Belles Arts del Museu, baix el lema de Pensionados en Roma, una nueva mirada cosmopolita, y la segunda a partir de los materiales de la sala de arqueología, amb el títol Entre Oriente y Occidente, un paisaje compartido de ideas y conocimientos. Así que unides vais este fil conductor y a partir de bens conservats desde la prehistoria fins principis del segle XX, estas dos mirades ens conviden a reflexionar sobre la importancia de la movilidad humana y el intercambio cultural en la construcción de xarxes que son capaces d'unir e integrar generacions, territoris i fronteres. Un itinerari arran de segles i mil·lennis que podrà disfrutar-se a partir de demà, a partir del dia de 9 de maig, per retre homenatge a aquest Dia Internacional dels Museus.

0: ¿Volver a sonreír con naturalidad? En el Instituto Odontológico de Castellón lo hacemos posible, porque somos expertos en tratamientos de estética dental. Sabemos que no se trata de cambiar tu sonrisa, se trata de que vuelva a ser tuya. Para que vuelvas a sonreír sin pensarlo, sin taparte, sin dudar, pide tu cita en el 964-288-365 o en www.iocs.es y hazlo realidad. Instituto Odontológico de Castellón, 20 años comprometidos con tu sonrisa.
1: A l'Alcora la ceràmica no s'explica, es viu. Arriba Mat Ceràmic 2026 amb més de 40 activitats per a tots els públics. Exposicions, SICA, tallers didàctics, performance, teatre, música i molt més. I enguany, més especial que mai. Estem a només un any del tercer centenari de la Fundació de la Reial Fàbrica del Comte d'Aranda. No deixes que t'ho conten. Junts, celebrem el patrimoni. Consulta tota la programació en l'Alcora.es i xarxes socials. L'Alcora, 300 anys liderando la cerámica.
2: ¿Vehículo estropeado y no sabes qué hacer?
3: Cadu Taller, servicio de alto nivel en mecánica y eléctrica. Somos cercanos, rápidos y efectivos. Descubre nuestras promociones en redes sociales y participa. Cadu Taller, visítanos en Polígono Fadrell, calle Montanejos 83, Castellón.
4: El primer centro indoor de alto rendimiento de fútbol de la Comunidad Valenciana está en Villarreal. ¿Todavía no conoces Genesis Sport? Mejora tu técnica, gana fuerza y saca tu mejor versión en el campo. En Genesis entrenamos a futbolistas de todas las edades. Futbolistas como Andrei Ratiu ya entrenan en Genesis Sport. Combina campo y gimnasio en tus sesiones de tecnificación y preparación física. Genesis Sport Villarreal, Senda Pescadores 15. Genesis Sport, que la suerte te pille preparado.
5: ¿Buscas amueblar tu apartamento vacacional con estilo y funcionalidad? En Muebles La Plana te ofrecemos una amplia variedad de muebles de calidad para maximizar el espacio y la comodidad. No lo decimos nosotros, lo dicen nuestros clientes. Encuéntranos en la Rotonda de la Salera, junto a Kia.
6: Este verano, la música vuelve a sonar en Castellón en Som Festival. Del 17 de julio al 9 de agosto, vive las mejores noches de verano durante los fines de semana con artistas únicos. Plácido Domingo, Los Morancos, Pablo López, Siempre Así, Sergio Dalma, Rosana, Siloé, Los Delincuentes, Iván Ferreiro y muchos más artistas por confirmar. Som Festival Castellón, siente la música, vive el verano. Cuenta con la colaboración y el apoyo de Ayuntamiento de Castellón, Port Castelló, Diputación de Castellón y Generalitat Valenciana. Entradas ya a la venta en somfestival.es.
7: ¿Cómo hemos cambiado?
8: Cambiar sienta bien. Renueva tu coche por un nuevo Citroën con hasta 8 años de garantía y ahorra hasta 8.500 euros financiando con Stellantis Finance. ¿Cambiamos? Citroën. Consulta citroen.es.
9: Garaje Castellón, en Avenida Valencia 318, Castellón.
10: La frase feta de avui i que ens acompanyarà tota aquesta setmana és...
9: Expressions populars amb Manuel Valero.
11: Esta és la part que més m'agrada.
12: A mi també, el vivir una onomatopeia en directe cada dilluns amb Manuel Valero.
11: Bon dia, Andrea Jarque. Com està vostè?
12: Molt bé, amb moltes ganes de veure'l a vostè. ¿Y usted? ¿Qué tal eso?
11: De categoría.
12: Internacional.
11: 18 de maig. Ya hemos encarregado el mes de maig casi.
12: Valero, es un dels mesos, es un dels mesos més llargs de l'any. A mí se me fa etern.
11: A mí también.
12: Me pasa como en Jenner. Amb el mes de maig.
11: Jenner no s'acaba mai.
12: Y maig tampoc, falten dos setmanes encara.
11: Ja de veres. Va, sí, tienes raó. Perquè és, però saps per què és?
12: Perquè se m'apunten, no sé, de vacances. Sí.
11: Jo no sé si és això o perquè tenim tant de vento.
12: També.
11: Sí. En maig tot el món fa coses. Se casa, pren la comunió...
12: Festes.
11: On hi ha festes esta setmana?
12: Villarreal, Almassora, han sigut les creus de maig avorrient cap de setmana.
11: Around the world. Això estem que no parem... Mira, avui la frase feta ve de Villarreal. Ens l'envia Pasqual Marco, que per cert, felicitats a tots els Pasquals i Pasquales, que va ser ahir Sant Pasqual Bailón, que és el patró de què?
12: De Villarreal.
11: Sí, de Villarreal. I de... És que estava esperant que me digueres com diu la meva cosina de les discoteques. Pero no.
12: No, no, el no. Dels animalets és en gener.
11: No, Sant Pasqual Bailón és el patró de l'Eucaristia.
12: És Sant Antoni, el dels animals. Sant Antoni. Anat de...
11: Sant Pasqual Bailón és el patró de l'Eucaristia.
12: De l'Eucaristia.
11: Sí, però la meva cosina...
12: A mi me preguntes massa coses de sants i jo de sants no sé
11: molt. No, és que me fa molta gràcia perquè... A un tío le digo en Pascual, felicitáis, tío. Y la mamá cocina siempre digo que es el patrón de las discotecas.
12: Perlo de Bailón.
11: Perlo de Bailón. Pero San Pascual Bailón es de Bailón porque era de la localidad de Bailón, ¿vale? Así que o van a ir a Bailón.
12: No si sé era si... Vallador, no lo sabemos.
11: Si era Vallador, no estaremos ahí. Ve, centrémonos porque enseguida se n'anem a uno toca. Pascual... ens envia aquesta frase, bueno, ell diu que ens l'envia la seva neta perquè ell té 82 anys i gràcies a la seva neta pot fer-nos arribar aquest missatge. Gràcies, Pasqual, i també a la neta, perquè si no hi hagueren nets, estem ahí a una edat difícil.
12: La barrera digital.
11: Moltes frases fetes i moltes expressions populars, però clar, com tu dius, la barrera digital, que on estiga un netet que te tira una mà, una neteta, que se lleve... lo de més.
12: Totalment.
11: Totalment. Anem per ella?
12: Anem per ella.
11: La frase feta d'avui i que ens acompanyarà tota aquesta setmana és... La llengua no té os. Com t'has quedat? No la
12: morta,
11: coneixies?
12: No.
11: No coneixies la llengua no té os?
12: Ai, mai, senyor, mai, esta escoltat, joventut. Mai escoltat aquesta frase en un context de frase popular.
11: ¿En serio que no?
12: No sé quan s'utilitza. Entenc, bueno, me puc imaginar, però m'anestirs.
11: Ah, no digues res, no perquè, res. Perquè... Anem per allò. La llengua no té os és una expressió popular que utilitzem quan volem fer referència al comportament d'una persona que diu el que no és o parla malament d'una altra. També pot fer que exagere el que està dient no sent veritat del tot.
12: Ah, no era jo per ahí, eh?
11: Sabia, jo vaig dir, espera't.
12: Me pensava que era per a la gent que parla sense filtre.
11: No. La llengua no té os és el que diu el que és i el que no és. I ara, vaig a dir-te una cosa. A Son Festes s'utilitza molt, lo de la llengua no té os. La gent s'ajunta en grupets, colles, penyes, casals... i ahí comencen que si m'ha comprat un cotxe espectacular, que si el meu fill no sé què, que si me n'ha fet a 3, que si me n'ha tirat a 4, que si no sé, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla.
12: La llengua no té os.
11: La llengua no té os. La llengua, tu ahí es comences a dir, i a no patir, perquè tu vas llançant, i el que s'enca, que vaig agarrant. I és que, aquesta frase feta és super mega antiga.
12: Sí.
11: Mira, és una frase feta que ve del llatí medieval i eclesiàstic i ja s'expressava com a lingua osa non habet, que fa referència al mal ús, com t'he dit, de la llengua a l'hora del parlar. Està en castellà, la llengua no tiene hueso, en valencià i en quasi totes les llengües que venen del llatí. I vaig a dir-te una cosa. Per què la llengua no té os?
12: Perquè és un múscul.
11: Molt bé! Perquè la llengua és un múscul. I què li passa a la llengua?
12: Que se meneja a soletes.
11: I que als éssers humans ens serveix per a parlar. Cosa que no serveix a altres éssers vius, perquè la llengua la poden utilitzar per a moltes coses, per a veure, per a caçar...
12: Per a fer burla.
11: Però nosaltres és essencial per la comunicació. L'ús de la llengua, si no tinguem llengua, tu i jo no podríem parlar. És més, com es diu el parlar? La llengua. Llengua espanyola, llengua valenciana, llengua anglesa. Per què? Perquè és de la llengua. I la llengua és un múscul que, a més de ser molt important, és molt perillós.
12: Per què?
11: Perquè la llengua pot fer que t'ofegues. Val?
12: Pot fer que t'ofegues biològicament, físicament, o pot fer que t'ofegues de no callar.
11: De no callar. Pot fer, per desgràcia, hi ha molts càncers de llengua, perquè gent molt fumadora, que repercutís en la llengua. Y la llengua es un múscul que té vida pròpia. Perquè a més d'ú, se li va la llengua.
12: A molta gent se li va la llengua. A moltíssima gent se li va la
11: llengua. De fet, hi ha un fum de frases fetes, com la que, per exemple, t'acabé de dir, que utilitzen com a element essencial i primordial la llengua.
12: Moltes. A mi m'han vingut moltes al cap. Però te vaig a dir que jo tinc una frase amb la llengua pròpia.
11: Pròpia? I sa teua de les que tinc que dir. Un dia vaig a fer un programa.
12: No.
11: Ah, no?
12: És una frase inventada per ma abuela Lola la Tomaca.
11: Ah, home, pues... Potser que a més de...
12: Jo crec que tu no l'has escoltat ningú.
11: Però igual s'ha escampat pel nostre poble i acaba sent una frase feta.
12: És que sols la podia utilitzar ella, eh?
11: Ah, val, si no me la podia... ¿Ella vas a dir-la o me la
12: o me vaig a dir-la perquè això se mereix un homenatge a la meva iaia, que la meva iaia tenia molt d'humor.
11: Molt d'humor.
12: Mala llet quan tenia que tindre-la.
11: He de dir que sí.
12: I sabia contestar...
11: Jo sempre dic que t'abuelo Pedro era un sant.
12: M'abuelo Pedro era un sant, però m'abuela era la millor.
11: Sí, t'abuela.
12: I m'abuela sabia contestar molt bé en el moment que havia de fer-ho, sense males paraules, però deixant-te en el teu lloc. I quan deia... algú, ma abuela Lola, les alqueries, se la coneix com Lola, la tomaca. I quan algú li dia lo de la tomaca amb algun, amb cert rintintín, sí, o amb una manera...
11: No amb carinyo, que és com se tenen que dir els
12: com no li ho
11: noms.
12: Tenia que dir, ella dia, què has dit? Lola, la tomaca, i feia, la teua llengua, el cul me tapa.
11: Ah!
12: I clar, i l'altra persona es quedava...
11: Pues sí.
12: Mig gelat.
11: És de veres que només la pot dir Lola Tomaca.
12: Només la pot dir Lola Tomaca.
11: Vaig a dir una cosa. La he visualitzat dient-lo.
12: Ah, que sí?
11: Sí.
12: És que jo tinc una imatge de quan era xicoteta en el nostre poble, en les Alqueries. Tu recordes que la gaseosa, la Gasby, se posava a la porta de casa
11: porta,
12: i venia el camió.
11: A la porta les caixes i venia el llimonero.
12: Correcte.
11: Que supose que això passava en més pobles, lo sí, del llimonero.
12: Sí, clar que sí.
11: I te canviava... les buides per les plenes.
12: Correcte, l'ampolleta de, sí, de gaseosa. En el cas de la moia, a voltes, si no estava en casa, li odissava al taller, no, li odissava al taller del bord.
11: Del bord, sí.
12: I entonces anàvem allà per les llimonades.
11: La gent, clar, nosaltres és que com som del mateix poble sabem on està tot.
12: En un taller de motos, deixava ma abuela la caixeta de llimones. I una volta jo era xicoteta i vam anar a replegar-les i hi havia allí no sé qui era i ja està, sí, Lola la tomaca. A males. I ma abuela li va dir, la teua llengua el cul me tapa i no se m'oblidarà en la vida.
11: Pues veus, la llengua se pot utilitzar, veus, ixe que va tratar així a la teua abuelita, la llengua no tenia os perquè la utilitzava de mal forma.
12: Correcte. Correcte.
11: D'una forma no bonica. Perquè els mals noms, tu saps que així, a més de parlar de frases fetes, parlem d'expressions populars i curiositats. En els pobles, els mals noms, sempre han sigut al principi com a burla, però passen les generacions i es queden com algo autòcton de la persona. I fins i tot, si li agarra estima i carinyo a ese mal nom.
12: Sí.
11: I parles, de fet, és molt graciós, perquè al nostre poble, tu també ho diràs, se mor algú i te diuen el cognom i fins que no te diuen el mal nom, no saps qui s'ha mort.
12: No saps qui és.
11: I suposo que això que estem parlant de les alqueries passarà a tots els pobles de la nostra província.
12: I quan més xicotets, més mal noms. M'agrada molt també perquè la llengua jo crec que és molt versàtil, sí, en el seu quefer del dia a dia, però sobretot també en el seu significat. Traure la llengua, li pots traure la llengua a algú amb molta mala llet o li pots traure la llengua a algú per fer el xest més simpàtic que pots trobar
11: i
12: també.
11: I fins i tot per a lligar.
12: Efectivament.
11: Perquè una llengüeta ahí ben ficaeta...
12: En el moment. Clar, és que la llengua és molt versàtil, ja ho
11: entenc. La llengua és el múscul... No vaig a dir que sigui el que més se meneja, però vaig a dir que és un dels que més se meneja al nostre cos. I sense llengua no podríem fer res del que fem.
12: Pues a mi m'agrada molt la...
11: Per exemple, aquest programa.
12: Efectivament, no, jo no podria treballar directament sense la llengua, jo no vaig a...
11: Mira, vaig a dir una cosa, és l'últim que dic, és una curiositat d'infantesa. Jo veia l'1-2-3 que el presentava Mayra Gómez-Kem, i per a mi era un ídol de xicotet. Per desgràcia va tindre un càncer de llengua, li van tindre que tallar un tros de llengua, i va tindre que fer rehabilitació per a tornar a parlar. I jo la sentia parlar i patia. Patia per què? Perquè per a mi havia sigut una presentadora molt icònica que tenia la seva veu clavada al cap, però l'esforç que va fer ella per a tornar a parlar i per a aconseguir que se li entenguera, això és de premi. i totes les persones que utilitzen la llengua per a parlar o per a comunicar-se en el seu ofici fan un gran esforç si els passa una cosa així en la vida, perquè és un element fonamental.
12: Bueno, pues un bonic homenatge a la llengua, també a la nostra llengua, que jo crec que així tenim una sí. de les coses més boniques de la nostra cultura, que és parlar valencià, cadascú que el parle com vulga, l'idioma dels nostres iaios que ens el van transmetre.
11: I les nostres frases fetes que s'han transmetre.
12: I les nostres frases fetes en valencià, així que ojalà es doni suport al valencià molts anys perquè ho necessitem. Mira, estava jo pensant en una frase que diu Sabina en una cançó per acabar, mig llegit la ment els nostres tècnics, perquè està sonant Sabina de fons, no és la cançó que jo pensava, però és una cançó que m'agrada molt. I Sabina conta en una cançó que quan ell era jove fumava de gorra i sacava la llengua a les dames. Así I és una de les frases típiques de Sabina. Així que amb Sabina avui ens acomiadem. Manuel Valer, una setmana més, moltíssimes gràcies per vindre a la ràdio a alegrar-nos el dilluns i la setmana.
11: Sí, veurem la setmana que ve en una frase feta que també t'agradarà.
12: Ai, mare, a saber on...
11: No,
12: on
11: coenteta ja t'havies dit que després no, de la setmana passada...
12: No, ara tenim que afluixar.
11: Sí, que ens tancaran el xiringuito.
12: Anem a afluixar que si no se'ns mou massa la llengua i així ens tancaran el xiringuito. Nosaltres tornarem demà puntuals com sempre 12 i 20 així a l'Hoy por Hoy Castelló. Ja saben que com sempre diem ens parlem, ens escoltem
11: i ens sentim.
12: Fins demà.
11: Adeu.